Vishnanka Cimora, da Antonia Sonder. Il tren porta davanti il zons e con els il snosvils, ed els nem bec plecò. Il vent porta davanti il tren e con els il snos giovens, ed els na turnen bec ple. Il vent ed il tren turnen e portano tirs il zoters, ciom bec riesch's e penden.

0: Tiet vocablas novas e als 24 de september. Per certs de vus, forse in di de fiasta, amici cas dati etr nus impercan motivs de festiva. Vainzer nu enscrit gratulaziuns, sin ai anniversari per Line, per Angelica Stupan de Santa Maria, cauts 80 ans, per Matthias Dobler de Müstair, ca 84 ans, a per Oscar Schnotz de Laika, 93 ans. Cordiale gratulaziuns sil anniversari. Allora, venus an ina gratulazion, chi dat forse boschi sevens, der nus den ton e ina fitch ina biala, nozes de diamant, ci sa cons ons ge quei ai, 60 ans maridai, di de nozes, bride a Hans Arduser cavelti de lax e a vus, cordiale gratulazion a todel bien pel futur.
1: La copina.
2: Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: A chavus la zè, gratuladen si ca oz motiv de fa fiasta. Lus veis fa quen vendus 0800 20 20 30. 0800 20 20 30. Per regalare ad anzici la copina dels 24 da settembre.